0: bálábà ni bàbà. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè.